Aquests són els nostres consells. Sanitaris brillants. Perquè els vostres sanitaris quedin com a nous, tan sols heu d'encalentir vinagre, tirar-lo per les parets de la banyera i el rentador i fregar amb un pedaç eixut. Recobraran el seu color original.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt camina, poc camina. Recomana no precipitar-se en les decisions per no haver d'empenedir-se'n.

0: son de Cati de Lluvia.
1: I l'arbre de càntic que fa som en Bernat.
0: Som de Maria Lleida d'aquests concos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
3: Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Perfumada tot el dia. Sou de les que utilitzeu un perfum o coloni molt suau i subtil? Segur que la vostra queixa és que el seu aroma dura molt poc. Per aconseguir que duri més, poseu-vos abans del perfum una capa fina de vaselina a les zones on apliqueu el perfum. Deixeu que passin un minut i després vos perfumeu. El seu aroma durarà tot el dia.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui està més alt, predica. Qui està constituït en autoritat té facilitats per prendre la part millor o principal.

0: amb el Lluís, des d'aquí de Sestanyol.
1: Mira, soc la Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, que té aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que l'any 1944 el Constanci de Inca va jugar contra el Deportivo de la Coruña i va aconseguir pujar a la primera divisió de futbol nacional?

Aquests són els nostres consells. Peix més saborós. Per aconseguir que el peix bollit vos quedi més blanc, sols heu d'afegir un raig de llet a l'aigua de coure. La presentació serà impecable.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: soy Mercedes de Fortí, Palma.
1: Som Miquel Ribes, de Nofal Nou.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, amics i amigues de Ràdio Murta. Sóc en Pedro, cantant de ses bobotes. I vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

Aquests són els nostres consells. Geleres perfectes. Les gomes de la porta de la gelera se conservaran en perfecte estat si les feinetes periòdicament amb aigua i sabó i les apliqueu un poc de crema rica en vaselina.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres neixen amb esquella. Vol dir que uns són sempre sortats i altres sempre dissortats.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Hola a totes i a tots, sóc en Fabi de Negre i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Escudelles sense rotllos. A vegades, després de fer netes les escudelles, aquestes segueixen brutes i en rotllos. Per solucionar-ho, deixeu-les una nit dins aigua en carbonat. Després la fregueu amb un pedaç banyat en vinagre i sal. Comprovareu que queden com a noves.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. El dia creix una passa grossa.

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure'l.

aquesta vida no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant calidad, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.
3: Molt bon dia! Com esteu? Som de Pereta. Com va, estimats oients de Ràdio Murta? Com va, Manu? Va bé? Escoltau, m'agradaria escoltar Oh, oh, Juli! De Los Diablos a Ràdio Murta. Molt bon dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta.

0: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo! Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola, Manu. Bon dia, Ràdio Murta. Són la Catalina Morell, de Crit de Palma. Estic un poc com tu dius jo. Pensada, jo no podré fer les coses així com toca, perquè com que aquí m'hi malament, per molt de que vaig caure i me vaig rompre la cadera i el sombro, i d'això ja fa mig any i encara estic anant en el caminador i tinc por de caure perquè tinc la cuixa dreta i els peus i l'esquema que no me funciona així com toca. Vale, jo no vos he cridat tant perquè ja t'he dit que estic un poc deprimida, com se sol dir, però la vostra música que m'ho poses, Manu, a dona vida. Si és que escolt sempre, malament no te telefoni sempre. Jo te demano, per favor, si me podries posar un pupurri de Jabaloyas, però de Jabaloyas de quan jo era un joveneta, de Jabaloyas de sempre. Perquè és que posau ara, de Jabaloyas no tenen res. Vale. He de dir que tota la meva família, jo mateixa que dia 24 faré 79 anys i a tots els que ens escolten i els agradi Ràdio Murta i salut per tots. Molta feina i forces per seguir endavant i d'amor sentirem un altre dia. Jo no podré venir a veure-vos en el dia de sa... Ja ho diré, de la música que poseu, perquè ja te dic, no puc caminar i és horrorós. Vale, disfruteu tot el que pugueu i salut per tot, com t'he dit, que és el més necessari. I moltíssimes gràcies i un besito molt gros i que tots els que puguin cridar que ho facin, perquè els poses els dies que pots. Ja me pots posar qualsevol de matí, dimarts, dimecres, dijous, dir que tu ho trobis i bé. Si pot ser a partir de les 11. Perquè si he hagut d'anar a comprar una cosa o l'altra, ja procuraré ser que nostra. Moltíssimes gràcies, Manu. Adéu. I adéu també a tota la gent que t'escolta. Ai, vagi bé ja. Adéu, un besito.

0: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
1: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE, consulta condiciones en betravel.com.
2: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
3: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
3: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
4: Pero me vuelve loco.
3: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
3: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
6: Bon dia, Ràdio Murta. Bon dia, Balears. Soc el Carlos de Barcelona, que vaig fer la mili aquí als anys 70 i que jo deia que la música de Mallorca era... Ja, llavors, igual que ara, exactament, vull dir, era... Jo deia patxanguera i estava equivocat, és meravellosa, i aniré repetint sempre com un arrepentiment personal. Bueno, escolteu, hi ha una cançó del Festival de la Canció Mediterrània que vull dedicar a tothom, que la cantava la Leco Pandas i que es deia Tus Ojos Grises, i que d'allà aquell festival van sortir tots molt xules, Bueno, si la voleu posar, i no m'enrotllo més, bon dia...

0: Els estius, les berenades, les excursions...
1: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: Buenas noches, Manu Blanco. Y, perdón, buenas noches, Vicente Ferrer. Un besito grande. Una canción de mi tío, Rosamel Araya. Bueno, la que tú quieras. Pero, espera un poco, un poquito más para llevarte en mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Rocío Jurado. Y se la quiero dedicar a estas personitas que están en hospitales, residencias, a toda esta gran familia que es Radio Murta, muy especialmente para vosotros, Nati de Sonoliva, Carmen, Ginés, Marga, por todos ellos. Gracias, Manu.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
2: Hola, Ràdio Murta, són Antoni Campomà de Pollença. I m'agradaria escoltar una cançó de Luis Miguel, Si no el dejas. I dedicar-la a tots vosaltres i a la meva família. Moltíssimes gràcies.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Buen día, Manu. Manu María de Petro. Te crees, pero bueno, si por dilluns em podrás podar una cançó d'Antonio Molina, Serrania. La de Vic, Ana Francisco de Menorca, Ana de Coloma de Sant Oliva, Ana Nati, Ana Miquel de Portichol, Ana Tamar Navarro, Ana Lària de Sant Ferriol, Ana Lluís Rinca i Ana Maria de Campanet. A tu, a ta mare, a la teva dona i a els nens, els dos nens. I a tots els que criden a Ràdio Murta, i a l'Antoni de Lloret, a en Lluís de Manacó, Ana Maria Magdalena Estany de Porto Cristo. Bé. I Ana Neus, de Manacó. És la dona que ve, ara que ve a Regla Major. I de Pedro, Ana Belciana, Ana Xisco Monalla, la seva dona. I Ana Martí Caramella, la seva dona. I Ana Francisca, Sofia, i en Catalina, en Cati, des Casino, i en Joan, en seu home. I a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Catalina de Sant Guineu, i en Magdalena. I a tots, en Margar del Brollador, i en Carles, i en Palani, i en Bernat. A tots els que criden a Ràdio Murta, i en Francisca Tangiona, i en Txelamo. I a tots, i en Maria de Sabadega, i en Mateu Beata, i en Seu i en Cati, en Maria i en Simó, i en Amàlia, en Abel, i en Bernat, el Bolledó, en Maria Gamondina, en Miquel Cotó i en Seu Dona, en Joan de Sestany i la seva dona. I a tot. I a Maria Fredeta, en Francis, i en Jaume, la seva amo, i en Joana. En Cati, en David i en Marc. I a tots. A tots els que criden a Ràdio Murta. I els que no hi criden. I la Maria Magdalena de Calamont Toni Colltort, i la Joana Sant Joanera, també. I a tots. I a la Neus, la meva amiga, la meva veïnada, a la Neus i a son pare de la Neus, també. A tots. Fins una altra. Adéu.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
2: Bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet. I com cada any, a final de curs, dedic una cançó al meu fill, que és el maestro. Però també enguany vull sol·licitar una cançó per la teva dona, la Sílvia, que també se dedica a la docència. I per ella, La Puerta Violeta, de la Brassalent. Bueno, perdona si no ho dic bé, però tu mos entens en els majors. I crec que per dimarts m'ho podràs donar per a la ràdio. I te dono les gràcies, perdona-me, a la segona hora. Moltíssimes gràcies i molts d'anys i que puguin fer escola molt de temps, també. Tant el meu fill com la Sílvia. Una abraçada. Adéu.

0: Se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro.
1: Aquest juliol vine a viure ses festes de sa coma. Música, dimonis, batucades, rebel·les i sa popular nit multicultural ompliran els carrers de festa. A més, si ets artista i vius a Mallorca, participa a sa quarta edició de sa nit de l'art al carrer i mostra el teu talent. Informa't a sa web de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i tens fins al 30 de juny. No t'ho perdis, t'esperam.

Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefonau, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis entens perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí. Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.
2: Si una por se va, piense con razón.

Aquests són els nostres consells. Tallar cebes sense plorar. Tallar les cebes i no plorar no serà problema si les fiqueu durant uns 10 minuts en el congelador, dins una bossa de plàstic, abans de tallar-les.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan el ciri crema, és hora de replegar a la cera. Vol dir que cal aprofitar el moment oportú per fer les coses sense deixar passar l'oportunitat.

0: comentar la frontera.
1: Hola, Manu. I vols agrair que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Stanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Stanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: La emoción del toreo vuelve a Mallorca. El próximo sábado 20 de junio a las 6:30 de la tarde, la Plaza de Toros La Monumental de Muro acoge un gran festejo taurino con Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y la novillera Olga Casado. Se lidiarán 6 imponentes toros y novillos de la ganadería El Capea. Entradas ya a la venta e información en el 634-732-473. Recuerda, el próximo sábado 20 de junio a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Toros La Monumental de Muro.
3: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: en aquests moments a les Salines.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Aquests són els nostres consells. Espelmes sense gotes. Ja podreu preparar un sopar a la llum de les espelmes sense preocupar-vos de que la cera embruti o cremi les estovalles. Només heu de posar un pot de sal per devorar cada ble de les espelmes abans d'encendre-les. No caurà ni una gota de cera.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Hola, buenas, somos Corazón y queremos enviar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Murta.
4: Especialmente a Manu Blanco. Gracias por apoyar nuestra música en la 104.2. Saludos.

Amics, som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

coneguem les nostres dites i refranys. Un dia que volia menjar carn, penjaren el carnisser. Ho diuen quan un incident casual impedeix complir un propòsit.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: María Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Soy Ana de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llumallor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida

Aquests són els nostres consells. Dits tacats. Si els vostres fills tenen els dits tacats de tinta de bolígraf, passeu per les zones tacades l'interior de la pell de plàtano. Després de laminar la tinta, feu que s'arrendin les mans amb aigua i sabó.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio Murta. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

0: i el Premi Solidari d'enguany, després de tota una feina que han fet amb ells de coordinar sessions informatives amb els conductors, de les sensibilitats i necessitats que tenen les persones amb visió reduïda o mobilitat reduïda, tot el tema i l'esforç que s'ha fet en els autobusos per tal que estiguin adaptats a persones de mobilitat reduïda, les rampes, el cinturó de seguretat, tot el tema identificatiu en les botoneres en braille, i a nivell de les marquesines adaptades també en un trispal podotàctil, que serien quan veu que hi ha unes baldoses diferents que tenen això, doncs és perquè que les persones invidents puguin saber on acaba la marquesina, on ha d'esperar l'autobús, etcètera, etcètera. I tot això l'han tingut en compte i estem molt contents, la veritat, de rebre aquest premi.
1: Clar, no només en aquests busos, dins dels autobusos, sinó, com vostè diu, també en aquestes obres de millora, adaptació de marquesines, amb marquesines accessibles, amb càmeres, tot això facilita, no? I realment integra, no, en aquestes persones.
0: Sí, efectivament. I tot això dins un entorn que han fet molta de feina per donar cobertura al servei de transport públic de Palma Ciutat, i amb una tota renovació, una renovació de flota que ja duim invertits 59,6 milions d'euros, amb un total de 68 autobusos nous que ja estan arribant. Ja tenim 23 autobusos de 12 metres que ja estan donant servei a Palma, i avui, aquesta setmana, ja comencen a arribar els vehicles de 8 metres articulats llargs Mercedes, de la marca Mercedes, que són 34 vehicles que arribaran durant aquest mes de juny, per arribar a tenir d'aquí a que acabi l'any 2026, en gener del 27, 68 autobusos, que se diu ben aviat, però que són molts, a disposició dels usuaris de la meta de Palma abans de que comenci l'any 2027.
1: Aquests autobusos, que són els nous autobusos, aquests autobusos elèctrics, bueno, qualcú, com vostè diu, ja està funcionant, i la veritat que són molt guapos també per de fora, i bueno, això és una aposta evident, no?, per aquesta circulació sostenible i per donar un millor servei a tots els ciutadans de Palma, no?
0: Efectivament, això ens dona ja possibilitat de poder fer una segona revolució dins l'àmbit de CMT, perquè 68 autobusos que ara arriben nous de trinca, 100% elèctrics, ens permetrà ja jubilar els autobusos que han donat un servei excepcional, però que ja va sense hora de que se jubilin, de gasoil, i ja aconseguirem que tota la flota sigui només de gas i elèctrics. Conseqüència, si CMT de Palma a un termini bastant curt de temps podran dir que serà 100% verda, i d'aquí a dues legislatures vista la intenció és que sigui zero emissions en tots els autobusos elèctrics. De moment tenim ja aquest lote de 59,5 milions d'euros, és molt de dobles que s'ha invertit per aquest tema, 68 autobusos que ja estan arribant, 23 que ja són, 34 que arribaran durant aquest mes de juny, i fins a 68 d'aquí a gener-febrer del 27.
1: Una darrera qüestió, senyor Regidor. Fa una setmaneta, no? Crec que vostè anunciava la necessitat d'acudir, de demanar una pòlissa per un import de 70 milions d'euros, perquè no arriben els dobles que han d'arribar de Madrid, no?, per pagar aquesta, entre cometes, gratuïtat o bonificació, crec que és la paraula més encertada, del transport públic, no?
0: Sí, correcte. Nosaltres tenim un servei que és bonificat en el 100%, és a dir, l'usuari no paga quan puja el autobús, se paga a través dels impostos de tots, en conseqüència, de manera directa o indirecta, acabem pagant aquest transport gratuït, però això implica que no tenim un flux de caixa, és a dir, nosaltres no ingressem perquè siguem pujis d'autobús, i aquesta falta de flux de caixa fa que tinguem la necessitat d'anar en els bancs a demanar un crèdit per poder pagar nòmines, pagar la despesa, manteniment, taller, gasoil, gas, electricitat, etcètera, etcètera. I per segona part de tot això és que el govern d'Espanya no atén el que realment val el cost de la gratuïtat. Hem de tenir en compte que si la gratuïtat de tots els autobusos, MT, també de sentit, del metro, del servei ferroviari de Mallorca, són 150 milions d'euros, pràcticament més de 80 milions d'euros,

0: passa el govern i ho passa l'Ajuntament de Palma. A conseqüència, aquesta gratuïtat que mos deien des del govern d'Espanya, que era una gratuïtat que pagava el govern d'Espanya, en el final no ha estat cert, ho pagàvem els ciutadans de Palma, ho pagàvem els ciutadans de Balears, a conseqüència és un poc una trampa que mos fan i que, a més, provoca aquesta situació de falta de caixa que mos provoca la necessitat d'haver d'anar en el banc a demanar crèdits. Esperant que el govern d'Espanya prengui bona nota i que pagui el que toca i que ho pagui de manera, no diguéssim urgent, però sí immediata, per tal d'atendre totes aquestes necessitats.
1: Molt bé, Antoni Deudero, que és el regidor de Mobilitat i Transport de l'Ajuntament de Palma. Enhorabona per aquest premi solidaris del grup social 11 per aquesta accessibilitat en el transport públic de Palma. Senyor Deudero, moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies a tots.
1: Salut, que vagi bé.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: Soy Ana de Sanferrió.
4: José Antonio de Palma de Sonoliva.
5: Me llamo Ángela, vivo en Son Roca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: esta tierra.
1: Ay, que venir a esta tierra, digo, al Leo Rubio. De ellos andaluz, pero vivo en Cataluña, no te penses tú. El mío, mi Leo Rubio, para hacer bien el amor. Hay que venir al sur, que está una Rafaela Carrá. Buenas tardes, hola.
2: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca.
1: Y así, un abrazo grande, Leo Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí una ferrada para darte que comença a fer del vostre amic Manu Blanco, a ser 88.4, 104.2, zona nord, a Menorca, 90.8, a Menorca. I a qualsevol banda allà on tingueu la televisió en lloc de separar tota la ràdio, o el mòbil, o la tablet, o l'ordenador, doncs mos podeu escoltar per la TDT, per la televisió. I també online via streaming, com vos dic, per internet, a www.grup4.com. Molt bones tardes. Què tal, com esteu? En Jairo em fa 77. L'escoltarem quan acabem el programa. I en Emilio José em fa 76. Què te pareix? I més cosetes que vos contarem. Estic supercontent. Acabo de xerrar amb en Vicenç Ferrer. És fundador de Ràdio Murta. Qui estarà en altres aquest dissabte a la gran troba de Ràdio Murta? Ja m'ho havia dit, però ara m'ha reconfirmat. Anirà de Vicentes, Vicenç Ferrer, Vicente Clavijo. Bueno. Quina passada de festa. Encara ets a temps avui, eh? Encara ets a temps avui i demà. Ho pots comprar a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i també podràs comprar-ho si ho comanes telefonant a Vini Comprat. També ho tenen a Sabantes, les Torres d'Ariany, també en el Barça Curva i en el bufet de Cipòdrom. Som Pardo. Però què has de venir? Que no t'ho pensis, que ja queda molt poc temps. Així començam el programa d'avui. Anem amb la primera telefonada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes, hola.
1: Amb qui xerrem?
3: Amb la Lluïsa Llinca.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
3: Volia escoltar, mira, que bueno, pues Café Quijano.
1: I a qui ho dediquem?
3: Pues la dediqui al meu germà, especialment per ell, que està poc fotudat. I, bueno, foto amb adultat. I, bueno, i per tots els Ràdio Murta, tots qui escolten, i tots qui... I per tu, i per esteu fiels.
1: Moltes gràcies. Bueno, adéu, bones tardes. Adéu. I dels que escoltàvem antes fa moments en el Leo Rubio, que està fent les promocions de Reciclajes Pérez, que m'encanta, i també de Martí Serra, qui participa en Transports Maraneu en aquesta gran trobada que ja és dissabte.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: En regals per tothom, per tothom. Una festassa, ja ho sabeu. És aquest dissabte, encara ets atents, no t'ho pensis. Jo t'ho vull veure allà. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Amb qui xerrem?
3: Anna Maria de Pedra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: Anna Maria de Montserrat. Sabeu que vam saber
0: què? I a qui ho dediquem?
3: Anna és meva molt especial. A tu i a tota la teva família, a en Tomàs Navarro i a en Miguel de Portichau i a en Nati de Sant Oliva.
0: Molt bé.
3: I a en Catalina de Petra, que ha de complir 100 anys.
0: Ai, de mira, per ella. D'acord, i d'ara mateix la posam. Gràcies per telefonar. Bones tardes.
3: Gràcies.
0: Adéu. En Joan Fullana des Font de Sagreu farà de coques bambes per aquest dissabte. Bona. Si vas vestir del vestit de blanc, la millor t'endús qualcuna, eh? Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tasteu també la nostra boníssima coca bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Cosa, és que m'encanta Ràdio Murta donar-te aquest consell, recomanacions, suggerències, consta de Transmifluser. Vull aprofitar per saludar en el meu amic Miquel, en Pedro, també, com no, en Isabel, sí, sí, n'Isabel, et sapredina de l'única nina preciosa que nom Issa. Com te quedes? Sí, sí, Issa, només n'hi ha una a Espanya. Una altra cosa és Isabel, eh? Oh, sí, sí. M'has entès? No és com la Pantoja, ni Isabel Pantoja, no, no, no. Ella nom Issa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ho sé jo perquè l'he conegut. I hem disfrutat de bons viatges plegats. No era així, Isabel. Molt bé, i d'avui saludar-la en Isabel, en Issa Petita i a tots els amics de Transmifluser, a tot aquest equip de grans professionals. No me'n vull deixar cap, perquè si no dic la teva filla Isabel, veuràs, en Miquel, amb aquells camions, i bé. Enhorabona per aquesta tan bona feina que nosaltres recomanem des de Grup 4 i especialment des d'aquí, des de Ràdio Murta, com recomana bona feina que fa el meu gran amic de tota sa vida, Miquel Ferrer. Miquel Ferrer Moreno, de Penya Segat, fa una feina fantàstica com a community manager, que se diu, sí, assessorant en xarxes socials, en temes publicitaris, en disseny i en moltes coses més. Així que t'enviï una ferrada forta, és que dues fans club d'amics de Ràdio Murta, i bé, que basta que li donis una idea, pim-pam, dicho y hecho, al momento, i amb una velocitat i amb una professionalitat total. No m'estranya, no m'estranya, perquè és a mi meu de fa 40 anys, ja me diràs, ha plegut. Ai, Penya Segat, Transmifluser, anem a pedir-nos un bailoteo con la Casa Azul i esa revolución sexual.
1: Transmifluser es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmifluser, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses cadenas.

0: Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar. Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes. I Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro, Plaza Progreso.

0: Murprotec, cuidando tu hogar, cuidando
1: recuerdos que le quemaba.
0: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR?
1: Todavía el sol
0: poniente. Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
1: Que cabecea en la jardia.
2: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno,
1: pero yo sí,
2: tu madre sí,
1: sé.
2: Pero el resto, no.
1: Yo
2: anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971-21-1920. Som aquí. Som la teva veu.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: me puedo acercar a mí.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Olor a menjar. Si que a vostre s'ha impregnat de l'olor del dinar que heu preparat, col·loqueu en el foc una cacerola amb aigua a la que haureu posat un pot de suavitzant de roba que utilitzeu habitualment. Deixeu que bulli una estona, absorbirà l'olor i deixarà l'olor de suavitzant per tota la casa.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Aquests són els nostres consells. Truita de patata. Vos quedarà més esponjosa si afegiu en els ous una mica de llevadura mentre els arremeneu.

coneguem les nostres dites i refrains. Aigua per maig, mal pels animals. Les aigües d'aquest mes se consideren perjudicial per les pastures.

0: crec des d'ahir que jo, el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un Instagram Morell de Llubí.
2: Hola, Gabriel, s'ha dit, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...